0: els èxits. 40. Els 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà.

0: tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que...

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40. Andallà.
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

Les 10 i 3 minuts de matí, què tal, com estàs? És dilluns, arrenquem el mes de juny. Sí, sí, avui, primer de juny. I a més, escolta, hem arrencat amb una de les cançons que ha ressorgit com un nou fènix en aquest 2026. El clàssic ja, una de les icones de la carrera musical del Juan Magán. Aquest Bailando por ahí, la versió 2026 que ha anomenat com Ayer la vi al costat de l'Omar Montes. Així és com arrenquem aquest últim tram del Despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra. Dilluns, amb energia, un cafè a la mà i a la teva ràdio el que necessites. Bon rotllo, bona música i molt bon dia.

des de Nova York, aquí estava Somber i aquest Back to Friends. Ara mateix arribem a les 10 i 10 del matí. Hem arrencat aquest mes de juny i atenció, que obrim setmana amb una notícia clara. Sembla que la calor afluixa, però no desapareix del tot, Després d'un cap de setmana, encara amb ambient de ple estiu, els termòmetres comencen a baixar progressivament. De fet, avui dilluns ja notarem un ambient menys càlid, sobretot a la costa, amb fins a 10 graus menys que els dies més tòrrids de la setmana passada. Això sí, la xafogó es manté al tocar del mar. Cel entrevinyat el d'avui amb núvols alts i de cara a la tarda tindrem ruixats al Pirineu que poden anar acompanyats de tempesta fins i tot a calamar-se. De cara doncs, a demà sembla que serà força similar, Més núvols alts, cel velat i noves tempestes de tarda a la zona de la serralada pirinenca, especialment a la part oriental. Les temperatures continuaran baixant a gran part del país. I atenció perquè entre dijous i divendres tocaria en fons, arribaria una refrescada més clara amb valors ja normals per l'època i la possible entrada d'una tongada de xàfecs més extensa. Ara bé, aquesta treva podria durar ben poc, De cara al cap de setmana la calor podia tornar a apretar i tot i que en principi sense extrems gairebé els 40 graus que vam veure fa uns dies, es quedaria una mica més enrere, més moderada. Vaja, que ens espera baixar de temperatures, alguns xàfecs de tarda i ull posat amb una possible refrescada abans de més calor. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim ni més ni menys que 23 graus a Banyoles, 24 a Caldes de Montbui, 18 graus ara mateix a Andorra la Vella i 25 graus a Amposta. Seguim! Ara mateix arriba una de les concursants del talent show català, Eufòria. Estic parlant de la Tura. Té nova cançó i ja són els 40. Això s'anomena On aniràs?

0: És el més reuso que estava a Mike Towers passant per mi. I atenció, perquè tinc un pla per tu musical a Barcelona increïble. I és que el pròxim 12 de juny, sí, menys de dues setmanes, a les 8 del vespre arriba el Clotilde Fest a Barcelona. Torna al gran festival als Jardins del Palau Robert i als 40, i serem presents en aquesta 8a edició amb un cartell que no falla. Maria Jaume.
1: Tots aquelles nines que estimen el desastre.
0: I també Mama Duixa. Els protagonistes d'una nit que promet emoció i molt bon rotllo, eh? La Maria Jaume amb el seu estil íntim i delicat ja consolidat com una de les veus especials de l'indie pop de casa nostra. Cançons plenes d'honestedat que connecten des del primer segon, i també Mama Duixa, eh? Una de les revelacions de l'escena urbana catalana, amb una proposta ben fresca, moderna i carregada d'energia que enganxa, eh? Això va començar a fer amb aquest Rikiti. Vols anar-hi? Doncs és molt fàcil, eh? Ja pots aconseguir la teva invitació doble de forma gratuïta, sí, sí, de franc, a través de la nostra pàgina web, els40.cat. Tens temps fins al pròxim de l'1 al 8 de juny, fins al dia 8 de juny. Així que espavila, concert únic i gratuït en un espai espectacular com són els Jardins del Palau Robert. Música, artistes top i un ambient increïble que no et pots perdre. Arriba als 40, Clotilde Fest 2026. Ens hi veiem, eh? No ens ho podem perdre, clar que no.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.
0: Atenció, eh? Els 40 Clotilde Fest arriba ja 12 de juny. Maria Jaume i també Mama Duixa. Invitacions des d'ara mateix ja disponibles a través de la nostra pàgina web, els40.cat. Ara, des d'Austràlia, arriba Tame Impala, Jenny i la remescla, el remix d'aquest

0: Me encanta que Drácula te impala y Jenny de las Blackpink. I atenció, perquè aquest cap de setmana, i per ser més precís aquest diumenge, hem tingut casament sorpresa al món del pop. La Dua Lipa, sí, sí, ella i l'actor Callum Turner s'han casat aquest diumenge a Londres i ho han fet en una cerimònia superíntima, envoltats només de la família i 8 amics molt pròxims. La parella que va confirmar la seva relació a principis del 2024, després d'una cita molt comentada a Hollywood fa 2 anys i mig, que estan junts, i sí, la cosa anava de debò, eh? El 6-8 ha tingut lloc al registre civil de Meryl Belon, un escenari amb història per les celebritats, eh? La Dua Lipa ha brillat amb un vestit blanc elegantíssim d'Escapiarelli, amb una picada d'ullet al look mític que portava la Bianca Jagger ara fa una pila d'anys. Però això només és l'aperitiu, eh? Perquè la gran festa arriba aquest pròxim cap de setmana. Del 5 al 7 de juny, Déu-n'hi-do, Palermo acollirà un mega esdeveniment amb possibles convidats com Harry Styles, Rosalía, Elton John, Pedro Almodóvar... Ja ho saps, amor, música i glamour és el que s'està regalant la Dua Lipa. Sí, sí, ja la tenim casada, ho ha fet, evidentment, com és ella. Elegant, discreta, però sobretot amb molt i molt de glamour.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ara per aquí, canviem radicalment, deixem la Dua Lipa que gaudeixi del seu temps i ens quedem amb Romeo Santos i Prince Royce, aquesta batxata que han fet plegats per marxar també junts de gira per tot el món. Això s'anomena Dardos.

0: i això que s'anomena Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Així hem superat en 3 minuts. 2:15 del matí i arriba per aquí ella, la Rosalía, una de les que podia estar convidada a aquesta gran festa, aquest gran esdeveniment que farà la Dua Lipa aquesta pròxima setmana a Palermo.
1: Cada matí tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Us imagineu que es fan tan amigues que acaben fent una col·labo? Seria meravellós, eh? Dua Lipa i Rosalía, Rosalía i Dua Lipa. En qualsevol cas, ens quedem amb la catalana. Anem fins a Sant Esteve Sesrovires per escoltar una de les joies del seu looks. Això que porta per títol Relíquia.

0: aquesta la pizza ràpida de Yankee, plegats en aquesta història que ens acompanya pràcticament al final del despertador dels 40 d'avui, un de les 11, on de seguida arriben més èxits amb l'Adrià Soler, i jo marxo i torno demà a l'últim tram. Petons i abraçades al Víctor de la Torre, fins que ens tornem a escoltar. Sigues dolent, però només una mica, ok?
1: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.

0: medallista. Aquí está Quevedo y Elvis Crespo. Dos artistes junts per crear el nou hit d'aquest estiu. Això es diu La Graciosa, directe fins al número 1. És l'entrada més potent de la setmana, és el lideratge de la llista per al Quevedo, que fa honor també a la seva terra, Gran Canària, i ho fa amb el mític, amb la llegenda del merengue, Elvis Crespo. Així comencem avui, matí de dilluns, família, engegant nova setmana i nou mes. Què tal, com estàs? Bon dia.
1: Els 40. Adrià Soler.

cançó de la setmana. Això que es diu diumenge sense drama, també podríem dir en plan avui dilluns sense drama. També estaria molt bé començar la setmana amb calma. Aquí estaven els Catarres, una de les fantàstiques de la banda. És l'última que han presentat i és la nostra cançó favorita. I ara, atenció, preparats amb un huracà, amb Shakira, que torna.

aquí està el Joe i el seu Eno Beginning. I aquí, a la ràdio, tot això està per arribar aquí als 40. Si vols una mica d'energia en aquest dilluns, si et fa falta pel que sigui, després d'un cap de setmana d'aquells gloriosos, doncs mira, aquí per passar en aquest dia de calor, històries com aquesta de l'Aitana, però també recuperarem mítiques. En un moment, històries tan potents com aquesta, d'una artista nord-americana.

0: tot això de seguida per animar el teu dilluns. Queda't amb nosaltres. A Bezo ja sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. Hi ha plans que tampoc pots viure només una vegada. A Bezo ja som molt de dir a tot una més i acabar cantant en bucle amb la finestra ben abaixada i el volum ben alt. Si tu també ets de repetir allò bo, ets molt de Bezoya. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt, molt fort.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: I als 40 et portem al cor de Barcelona un concert doble per inaugurar, ara sí que sí, l'estiu. El 18 de juny a les 8 de la tarda, als 40 Pop Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, amb els concerts, atenció, de

0: podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta.

Aquí està Juan Magano, Marc Montes, que amb aquest ayer la vi han reviscut d'alguna manera el Bailando por ahí, una cançó mítica del Juan Magán. Així és com comença el migdia, què tal, com estàs? 12 i 4 minuts, som als 40, que comença la setmana al teu costat, després del cap de setmana, amb ganes també de disfrutar-ho, perquè tenim molts esdeveniments aquests propers dies aquí. Els 40, i ara un artista que visitarà Catalunya. Ho farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El 1 de setembre el tindrem ahir. Una vegada tornem de les vacances, per allargar una miqueta més l'estiu, el tindrem a The Weeknd a l'Estadi Olímpic, amb un dels seus grans concerts. Tornarà a Catalunya. I aquesta cançó sonarà a tot arreu. Això es deia Blinding Lights, una de les cançons més reproduïdes al planeta. Això engeguem hora.

0: aquí està el Miqui Núñez. Sempre, sempre energia positiva a la ràdio i això és motiu de celebració. Per cert, que ahir també va ser el concert d'Eufòria, al Palau Sant Jordi. Allà va estar també el company Sergi Sánchez, que va estar punxant una estona per allà.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Aquesta hora un quart d'una. Som els 40. Tots els èxits també en aquest matí de dilluns. Per cert, demà tindrem els concursants d'Eufòria per aquí per la ràdio, també. Ara arriba el De Paul.

0: Aquí estava una de les cançons destacades de Romeo Santos i Prince Royce, aquesta que es deia Dardos. I ara estem preparats amb la pujada més forta de la setmana per dues reines de la indústria. Som Madonna, tota una icona de la música, amb una artista jove però que està triomfant moltíssim, amb Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: música festiva per passar el teu matí. A veure si va passant, perquè déu-n'hi-do com et portem avui. I atenció, perquè ja ho sabeu, ja hi ha data per als premis més importants de la música d'aquest país. Els 40 Music Awards Santander tornen a Barcelona. El 20 de novembre celebrarem la gran festa de la música. I atenció, perquè el 16 de juny hi ha la prevenda exclusiva per clients del Banc Santander a santanderesmusic.com. Si no ets client, festa ja client, eh? Prevenda exclusiva 16 de juny a Santander és Music. Els 40 Music Awards Santander tornen a Barcelona el 20 de novembre.
1: ¿Estás con el rum rum por si el perro hace saltar la alarma?
2: Que va, estoy con esto.

0: que esta semana ho han aconseguit. Això es diu La Graciosa. És cançó candidat a ser cançó de l'estiu i és número 1 des de ja mateix a la llista dels 40. Això no passava des de l'any passat, una cançó que arribava directe al número 1. L'última vegada que ho va fer va ser Rosalía, que ho va aconseguir amb el seu Dios es un Stalker, que va directes al número 1. I aquesta setmana, el Quevedo, el canari, ho ha aconseguit amb aquesta La Graciosa, una de les que trobes a l'últim disc, un dels més sonants de les últimes setmanes.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: 1:04, que tal com esteu, és el matí dels èxits, ara aquí amb ella, amb Dua Lipa.

Offline amb Achuca després de guanyar l'última edició d'Eufòria. Amb aquesta cançó es converteix en cançó de l'estiu, per exemple, a 3CAT. Diu, l'estiu ets tu. I avui que és 1 de juny, que estem inaugurant un nou mes i el mes de les vacances d'estiu, aquesta cançó va ideal. 1:16, un quart de dues de la tarda.

0: aquí està Ryan Castro amb el Capo, aquesta cançó inspirada en el Carib, perquè el Capo és un dels artistes colombians de referència de la música urbana global. Va viure una època al Carib i amb aquesta inspiració va trobar el ritme afrobeats per crear això que es diu La Villa, un hit molt viral que sona aquí als 40.
1: Als 40!
0: De seguida escoltarem a una formació que va guanyar el Festival d'Eurovisió ara fa un parell d'anyets, però abans de tot això està per aquí sonant els primers acords d'aquesta cançó que es deia Relíquia, una de les que s'amagava al disc de Rosalia. Així comença el tram final del Matí dels Èxits.

0: dies que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Yeah.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: El Juan Magán amb l'Omar Montes obrint nova hora, nova setmana i nou mes en aquest 1 de juny als 40 de la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, com sempre, amb molt ritme, amb molts èxits, amb el bon rotllo i, òbviament, amb molta música, que això d'aquí no em faltarà. Èxits com aquests. La bachata del Romeo Santos amb Prince Royce, el seu Dardos, que també tinc preparat per aquí, que ha sigut ja algunes setmanes la número 1 de la llista dels 40. També un altre que ha sigut número 1 en aquest 2026. La Taylor Swift amb el seu Opalite, una de les cançons que trobes en el seu últim àlbum, que també ha arrasat, com tot el que fa l'artista estadounidenca, que tot el que treu ho rebenta. Com també ho rebenta un últim àlbum que va sortir al novembre i que és d'un artista de casa nostra. El Lux de la Rosalia des de Sant Esteve a Rovira, que també passarà per aquí amb la seva relíquia. I moltes més, com Emília, Ludmila, com també el Joan Dausà, o ara aquest remix de geni dels Tame Impala.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: És aquest Dracula, com dic, eh? Molt bon inici de setmana, molt bon inici de mes. Espero que el mes de maig t'hagi anat molt bé, però que el juny encara et vagi molt bé. A més, és un mes on arribarà de forma oficial l'estiu, tot i que ja sembla que el tinguem aquí, amb aquestes temperatures altes, amb aquesta calor espaterrant que està fent. Ja cal refrescar-nos sempre i fer-ho amb èxits, i d'això d'aquí en sabem un món aquí als 40, a la Ràdio Musical Líder. També connecta amb nosaltres al nostre Instagram, que és @els40, també, si vols, @uri_mora. Va, no et tallis.

0: Des de Colòmbia i també una mica de Brasil, Maluma, Nego de Borrell, aquesta que recuperem el seu corazón. I és que aquí la música també tenim cançons que venen amb cor i que parlen de potser trobar aquella persona especial, qui sap, envoltat de música o enmig d'un concert, que això parla aquesta que arriba del Joan Dausà, del seu últim àlbum, Immortals, i una cosa que va passar al Palau Sant Jordi, que va fer ara fa 3 anys, que es va aparèixer una parella en, en una espècie d'això que va fer el Joan Dausà i que ja va sortir. Doncs una parella que no sé si van arribar a bon port, però que almenys en aquella nit van donar-se un primer petó. La cançó es diu Per una cançó, i és que la força de la música, la força de les cançons, pot arribar a fer també la força de l'amor.
1: Als 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: és que gairebé cada any hi ha una bachata que ho peta. Per tant, podríem dir que la bachata mai passa de moda i aquest 2026 estarem molts d'acord que aquesta ho està petant ben fort. El príncep i el rei, Romeo Santos i Prince Royce junts amb el Dardos que trobes en el seu disc conjunt i que són aquí quan estem a 4 minuts, que siguin 4:45. Aquí seguim, en dilluns, sempre als 40 en tots els èxits.
1: El som és nou. Els 40.
0: I ara arriba la Rosalía directament amb el seu Lux i la seva Relíquia, que trobes per aquí, un artista que també ha estat fent 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, seguint una gira que tant de bo s'ho pensi i torni a casa seva, aquí a Catalunya, que nosaltres estarem encantats de tornar-la a rebre amb cançons com aquesta en directe, que va ser brutal. Okay.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40.

0: Com m'agrada el Leiva. Mira, l'altre dia no m'agrada el que va dir, que va dir que creu que estarà uns 2 anys sense tornar a girar. Òbviament, també hi ha explicat en un documental que necessita recuperar-se després de cada gira bastant per uns problemes que té de la veu. Per tant, aquí estarem expectants, amb ganes de que passin ràpid aquests 2 anys i que el tornem a veure sobre els escenaris a cantar-nos cançons com aquest Sincericidio, que, com et dic, per mi el Leiva és un dels més grans artistes que hi ha en el nostre panorama. I mentrestant seguim aquí als 40 de la Ràdio Musical Líder, et preparo el Dani Fernández, que també, mira, una mig mala notícia i una bona, que és que el Dani Fernández ja està recuperat d'una caiguda que va tenir en un concert en una espatlla i que ja està preparat per seguir de gira. Però en res l'escoltem per aquí i abans el What Is My Husband, que arriba de la Rei aquí als 40.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: Així que puja el volum, que seguim gaudint per aquí.

0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
1: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
2: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
4: ¡Y los frescos de Aldi!
3: ¡Al!
4: Ahora con las cerezas a 1,99 los 250 gramos. La segunda unidad al 50%.
3: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Barcelona, 93.9.
6: Cornellà de Llobregat celebra la Festa Major del Corpus amb un munt d'activitats i concerts amb Tietz, Mamaduixa, Banon Rojo i molts més. A més, amb els 40 Urban Party XXL i els 40 Pop Cornellà amb el Toni Aguilar. Del 4 al 7 de juny, Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a les xarxes de Cornellà i també a les nostres. Segueix-nos a través de @els40. No t'ho perdis!
7: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
8: Para, para! Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
7: Pots estudiar un llibre, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
8: Això sí que és un planàs.
9: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
11: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
12: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Els 40.cat.

0: I el Dani Fernández, que ens convida a ballar, a cantar i a donar-ho tot en els seus concerts de la seva gira, que ja està de tornada, que va patir un incident ara fa unes setmanes amb una caiguda i es va fer mal a l'espatlla, però ja ha anunciat que ja està recuperadíssim i amb ganes de tornar a pujar-se i enfilar-se als escenaris. Per tant, en Reja el tenim de volta amb la seva gira, que està també arrasant i que va passar fa unes setmanes pel Palau Sant Jordi de Barcelona. I ara ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 8 minutets per arribar-hi, també passarà per aquí la cançó que des del dissabte trobes a la primera posició de la llista, i a més, va entrar directament a la llista a la primera posició, perquè la setmana passada va ser candidata. Només et dic una cosa, ens anirem a unes illes. Abans d'aquesta, Give Me Everything, que recuperem del Pitbull, i mira jo, com ho vam petar, eh?
1: Els 40, Unimora. Unimora. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: diuen la graciosa que ve poquita gent. Mira que concretament 734 persones són els habitants testats des del 2024 a aquesta illa de l'arxipèlag de les Canàries. També dedicada a aquesta cançó del Quevedo amb Elvis Crespo, que des del dissabte és la nova número 1 de la llista dels 40, directament des del seu Bifo, des d'aquest homenatge als seus orígens a la vida canària. Engeguem nova hora aquí als 40, la ràdio musical líder. Ho hem fet amb la número 1, però en res també passa per aquí. La Rosalía, amb una de les cançons del seu Lux, una de les que més ha triomfat, com és la seva perla, una que segur, crec, que li has dedicat a alguna persona que no va acabar del tot bé amb tu. També un que serà fill honorífic predilecte de casa seva de Mallorca, com és el Rels B. També et preparo el seu Tu vas sin fab aquí als 40. O també anirem cap a Colòmbia. Amb l'artista que ha posat la banda sonora al Mundial d'aquest 2026, amb el seu Dai Dai, però el que farem és escoltar aquesta que comparteix amb el BL, que és el seu Algo Tu. La Shakira, que tampoc pot faltar en aquest dilluns, inici de setmana, inici de mes, i sempre amb el bon rotllo aquí a la ràdio musical líder.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I mira, hem obert l'hora amb la número 1, que és el que ve demà, Elvis Presco. I ara seguim amb l'Olivia Rodrigo, que sona des de la segona posició amb el seu Drop Dead, l'artista que més el proper mes de maig estarà fent 4 dates a l'estadi Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: I si és una bogeria guanyar una vegada a Eurovisió, imagina't fer-ho dues vegades, que així ho va fer la Lorin, i aquesta va ser la segona amb el seu tatu, que també hi havia qui deia que s'assemblava una miqueta al Flying Free de Pont Aeri. No sé si tu vas trobar la similitud. Un quart de sis aquí als 40, i no sé si tens plans per aquest diumenge que ens veiem als 40 Pop Cornellà, des de la Plata Catalunya de Cornellà de Llobregat, i les actuacions a Álvaro de Luna, Ruslana, Nayara, Kiara Oliver, Miqui Núñez, Max Navarro, Banda Neón, Daniela Blasco, Enol, Mayo i Lucía de la Puerta. A partir de dos quarts de set, aquest 7 de juny, aquest diumenge, a Cornellà, a la plaça de Catalunya. Tot amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà. I és que aquest diumenge pot ser un diumenge sense drama i plenes de cançons, com per exemple aquesta dels Catarres, perquè ens encanten els diumenges d'aquesta manera.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: vendran. El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'ofereix.

0: I un disc grandiós que ha fet l'Olivia Dean, a més, que és supersimpàtica, que això diu l'Adrià Soler, que diu, no, és que la veus allà i sembla que sigui molt simpàtica, i això també suma. El seu Money Need, que s'escoltem per aquí des de la posició 33 de la llista dels 40, que els fans de la Fórmula 1 entendran que aquest número també és un número molt especial. I ara ens anem cap a Colòmbia, que arriba la Shakira, arriba el Bele, i un mundial que està a punt d'arribar amb una cançó oficial que ha fet la Shakira, que ja va donar molta sort el 2010 a veure què passa en aquest 2026. Això sí, no et parlo del seu Dai Dai, que arriba ara, sinó aquest Algo Tu, que va presentar ara fa una setmana, sí que suposo que cantarà a les moltes dates que farà el proper mes de setembre a l'estadi Shakira, que instal·larà a Madrid. Estaria bé que hagués també passat per Barcelona. Aquí ho deixem.
1: El som és nou. El som és nou.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: mira, ara parlem de col·laboracions. El Jay Weller, que l'altre dia, el divendres, va publicar el seu darrer àlbum amb unes col·laboracions, algunes una mica curioses, que potser no t'esperaves, entre elles la de Labran Mateo. I per l'altre costat, el Mike Towers, que va estar col·laborant el dissabte en el primer concert dels 10 que farà el Bad Bunny al Metropolitano de Madrid. També ahir va haver-hi el Lugar La Ela. I qui sap qui tornarà venint en aquests propers concerts que té l'artista de Puerto Rico a Madrid. Tu qui creus que falta per venir aquests dies? Mentrestant, aquí seguim amb més èxits des de la curiositat de, com t'he dit, Jay Weller i Mike Towers. En res, la vi com la seva noche entera, la Aitana, que és una superestrella, i ara anem a recordar aquesta de la queixa. I és que aquí sempre som joves.
1: Tots els èxits.
2: Els 40.
0: I arriba aquest Dae Young, i també esperant el Nicky Jam, que està loco por verte. I escoltar-nos aquí als 40, la ràdio musical líder. Hear your heart.

0: aquí la noche entera, la tarda entera i tot el dia entero. Amb la música dels 40, la ràdio musical Nidar, amb els èxits i amb aquesta que recuperàvem, que vam descobrir també la Vico al Benidorm Fest i que va arrasar. I això sí, que no va guanyar el Benidorm, no va anar a Eurovisió. Què hagués passat? Mai ho sabrem. Amb això jo m'acomiado, us deixo ara amb el Karin Herrero i qualsevol cosa, arroba els 40 o arroba Uri Guia Baix Mora. I també us deixo amb la Rihanna, aquest Only Girl in the World. Adéu-siau i molta música sempre. Ens tornem a escoltar demà a les 4. Que vagi molt bé.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: Barcelona, 93.9.
1: Corpus és temps de celebració.
2: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
1: Corn de foc.
2: Trobada de gegants.
1: Activitats inclusives.
2: Espectacle de llums i làsers.
1: I un munt de concerts. Detallets. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
2: Tot gratuït.
1: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
3: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
4: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Les clàssiques electro latino, en aquest cas amb la nova versió d'aquest 2026 amb Omar Montes. És la nou de setmana aquí als 40, baixant des de la primera. Atenció perquè la tenim absolutament totes les que vols escoltar, com per exemple la de Coldplay, Somar, Quevedo, Shakira o Efecto Pasillo, entre molts altres. Gràcies per ser-hi, que et parla Adrià Ortega fins al punt de les 10. Hola!
1: Als 40, Adrià Ortega.

Aquesta és la cançó de Shakira, juntament amb BL. Es diu Algo Tu, és la quota de la setmana guia del 40 a l'1, gràcies a les teves votacions a la nostra llista d'èxits el passat dissabte. Les tenim totes i és el cas ara mateix la més nova dels nostres estimats els Catarres. És el Diumenge Sense Drama, una de les que vas descobrir a Can 40, el programa de les novetats en català els diumenges a partir de les 6 de la tarda, ja ho saps.

0: Aquesta és la batxata de Romeo Santos i Prince Royce amb el Dardos número 3 actual de la llista de referència, la dels 40, la ràdio música, la que t'acosta als hits internacionals i també als de casa. Clar que sí. En aquest cas, amb la nova cançó d'Olivia Rodrigo, el seu drop dit. Baixa atenció des de la primera i fins a la segona posició aquesta setmana. Gràcies a les teves votacions, doncs vas pujant i baixant les cançons a través de la nostra llista d'èxits. Què tal, com estàs? Estem a primer de juny del 2026.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

Charo. Ens acostem camí de la sol de la nit amb aquesta cançó que es diu Por un pendejo no señora, l'èxit de Manuel Turizo, protagonista dins la nostra fórmula musical, és la número 6 actual de Del 40 anys. Abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 de la nit, amb ritmes d'Aitana o Bizarrap i de Yankee amb el Music Session 066. És que aquí ja saps que les tens absolutament totes en aquest primer de juny del 26. Espero que estiguis bé. 1 del 6. Ai, aquest mes de juny. Ai. Els 40.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. Adel, 40 al 1, Parquevedo i Elvis Crespo, és La Graciosa. Les 9 i 3 minuts. Abraçades enormes de qui et parla des d'ara i fins al punt de les 10, compartint amb tu èxits de Lady Gaga, Danny Paul, Taylor Swift, Mike Towers, Pablo Alborán o aquesta que sona en res,

0: Sempre que et poso a Lady Gaga aquí a la ràdio, me'n recordo del primer dia que vaig anar al seu concert fa un munt d'anys. Era jo adolescent, eh? O sigui, que t'estic parlant de fa... bastant, gairebé 20 anys. A ritme d'aquesta cançó, eh? Abracadabra, Lady Gaga i el Poker Face, l'Alejandro i moltíssims títols que vam descobrir al Palau Sant Jordi en el seu dia. Ara qui arriba és The Paul.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

0: enganxa aquesta cançó de Ryan Castro i Capo, que sí? Es diu La Villa. És el Waterman, eh? La cançó original. Sí. Ens acostem cap vida de les 10 de la nit amb ritmes d'Emilia i Tini, però també arriba més el de la fusió entre Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love, és la 27 actual de Del 40 al 1.
1: Tots els èxits. Els 40. Sabrina.

Nosaltres al End of Beginning, la cançó espectacular que sona aquí des dels 40, des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també als de casa, en aquest cas amb una de les importantíssimes, que és la número 7 actual de la llista de referència. Les tenim totes en Reis Arriba i

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.